0: Gracias. Bueno, hasta ahora son las 7:43, las 6:43 en Canarias. Un miembro del equipo de las mañanas nos pone banda sonora. Hoy le toca a Laura Rodríguez. A ver, Laura, ¿qué nos trae? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Pues yo os traigo esta canción.
0: Me encanta que ya todos somos misteriosos, ¿sabes? Venga, a ver.
1: Es que había que mantener el secreto. Se llama Escape, aunque seguramente que si la conocéis, la conoceréis más bien por el nombre de Piña Colada Son. Es una canción de Raphael Holmes de 1979.
2: Ya suena, ¿no?
1: Y bueno, la traigo porque además de buen rollito para empezar el lunes, es una canción muy importante porque me recuerda a una gran película, es Rec, sale una escena bastante icónica, esta película de animación, y además tiene una historia, una narrativa, ¿no? Que habla un poco de este un matrimonio, un hombre aburrido de su matrimonio que busca una aventura y la encuentra en un anuncio de un periódico, se enamora de una mujer, la idealiza, y resulta que esa persona detrás de ese anuncio era su propia mujer. ¿Y por qué me hace gracia esta canción? Porque tiene una canción
0: homóloga. El multicine, peli de tarde.
1: Y tiene una canción homóloga en España que salió años antes, la escribió Cecilia en el 75.
2: Bueno.
1: Y aquí viene lo grande porque años después Manzanita hizo una versión, que es otra canción que también me encanta y que aquí os traigo también.
0: Ojo, el alma de vieja que tiene Laura, ¿eh?
2: Por supuesto. Hemos pasado de la Piña Colada a Manzanita. Esto va de frutas hoy, ¿eh?
0: Esta canción es muy bonita, escuchad, a ver. A ver, Marina, que te has quedado...
2: En éxtasis.
0: Espeluznada, a ver, ¿qué te parece?
3: Ojiplática. La de la Piña Colada es canción, yo creo que de discoteca de fin de fiesta, casi.
0: De que te barran los pies.
3: ¿Y esta qué? ¿Y Manzanita qué? Esta no la había escuchado.
0: Fíjate, no conoce a Manzanita, Barroso. Eso no te pasa a ti que ya tienes una edad.
2: Bueno, en fin, ya empezamos.
0: Bueno, pues esta es la banda sonora de esta mañana. 7:45, 6:45 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la Radio Pública.
4: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
5: Bon dia, falta un quart d'hora per les 7.
6: ¡Viva Mallorca! ¡No la deixo jugar! ¡Viva Mallorca!
5: Ja ho sentiu, més de 70.000 persones, segons l'organització, van sortir ahir als carrers de Palma per protestar contra els efectes de la massificació turística, una xifra que la Policia Nacional redueix a 25.000. Els manifestants van exigir mesures urgents a favor del decreixement turístic.
7: Aquí no hi cap tanta de gent.
8: Havent dit que faig feina des dels 14 anys, duc el rang com un cabron, i tenc 50.000 euros, que això per la meva edat és una locura, i encara així avui en dia no te serveix per res.
9: Enyoram que nostre. Perquè això ja no estem a ca nostra.
5: Una manifestació pacífica, festiva i molt reivindicativa que quedarà marcada per la càrrega policial final. I al Manco, 8 ferits i un detingut. El delegat del govern assegura que demanarà un informe exhaustiu de l'actuació policial mentre l'esquerra sobiranista li exigeix la dimissió. Avui és dilluns 27 de juliol. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars del dia amb Aina Escandell. Desconvocada la vaga del metall.
10: Després de 7 mesos de negociacions, els sindicats han arribat a un acord amb la patronal i pacten una pujada salarial del 18% en 4 anys.
5: 4 gotes i 200 retards.
10: És el balanç de la jornada d'ahir a Son Sant Joan, després d'unes pluges que es van quedar molt per sota de les previsions. Tot i així, 208 vols acumularen demores.
5: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb un augment de temperatures. S'esperen màximes de 29 graus a Mahó i a Formentera, 30 a Eivissa i 31 graus de Palma. Durant aquest matí, cel variable amb clars i núvols i amb possibles ruixats. Durant la tarda predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component nord amb més intensitat a Menorca. És una informació d'AEMET.
5: Moltes gràcies i també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
12: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment s'avança atenció en l'autopista d'Inca, a l'altura poligonal Son Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura trobem les complicacions habituals de l'altura de Camp Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de la taulera en sentit d'Andratx. I ja el que són les restes principals que de Mallorca trobem tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment, doncs molt bon dia.
6: ¡Viva Mallorca!
5: Ja ho sentiu, més de 70.000 persones, segons l'organització, van sortir als carrers de Palma per protestar contra els efectes de la massificació turística, una xifra que la Policia Nacional

0: Mañana Rafa Jodar jugará contra Arthur Fils y en el cuadro femenino Carolina Buxa se medirá también mañana a Polina Kudermetova. En el de los cabos, Roger Pascual ha caído esta madrugada ante Aidan Mayo y en Memphis, María Arante Isidor García ha sido eliminada por la canadiense Catherine Sebov. Mañana será el turno de Marina Bassol Rivera contra Darja Bizmanova. En esgrima, estaremos atentos a la participación española en los campeonatos del mundo que se celebran en Hong Kong hasta el jueves. Allí tenemos a figuras destacadas como la campeona de Europa Lucía Martín Portugués, a María Mariño, Carlos Llavador o Araceli Navarro. Esto más o menos es todo en una agenda en la que hoy tampoco tenemos grandes citas, no tenemos tampoco pues eso, partidos de pretemporada, que
1: bueno, está, es lo que toca,
0: lunes
1: ¿no?
0: de descanso, ¿eh? Pero sí, sí, muy pendientes sobre todo eso, de también de los incendios en Madrid, donde vimos a Luis de la Fuente, que se pasó por la ciudad deportiva y mandó un mensaje
1: para los... de Luis de la Fuente. El seleccionador español, muy pendientes de los incendios, preocupados por todo lo que ocurre en Madrid, en Toledo, en Ávila, en la Val de Uxó, en Castellón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar la Val de Uxó este mediodía y después va a hacer una declaración institucional. 9:45, 8:45 en Canarias. Ahora la información local en Radio 5.
2: Radio 5 Noticias. Illes Balears, Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9.
4: Que siga Mallorca, nada de jugar, que siga Mallorca.
3: Ja ho sentiu, més de 70.000 persones, segons l'organització, van sortir ahir als carrers de Palma per protestar contra els efectes de la massificació turística, una xifra que la Policia Nacional redueix a 25.000. Els manifestants van exigir mesures urgents a favor del decreixement turístic.
5: Aquí no hi cap tanta de gent.
6: Havent dit que faig feina des dels 14 anys, duc el rang com un cabron, i tenc 50.000 euros, que això per la meva edat és una locura, i encara així, avui en dia no te serveix per res.
7: Enyoram ca nostra, perquè això ja no és... ja no estem a ca nostra.
3: Una manifestació pacífica, festiva i molt reivindicativa que quedarà marcada per la càrrega policial final. I al Manco, 8 ferits i un detingut. El delegat del govern assegura que demanarà un informe exhaustiu de l'actuació policial mentre l'esquerra sobiranista li exigeix la dimissió. Avui és dilluns 27 de juliol. Víctor Bejarano, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars del dia amb Laura Ruibal. Desconvocada la vaga del metall.
8: Després de 7 mesos de negociacions, els sindicats han arribat a un acord amb la patronal i pacten una pujada salarial del 18% en 4 anys.
3: 4 gotes i 200 retards.
8: És el balanç de la jornada d'ahir a Son Sant Joan després d'unes pluges que es van quedar molt per sota de les previsions. Tot i així, 200 buibols van acumular demores.
3: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb una augment de temperatures. S'esperen màximes de 29 graus a Mahó i a Formentera, 30 a Eivissa i 31 graus de Palma. Durant aquest matí, cel variable amb clars i núvols i amb possibles ruixats. Durant la tarda predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component nord amb més intensitat a Menorca. És una informació d'AEMET.
3: I coneguem també com es circula ara, a hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
10: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estan abans atencions a l'autopista d'Inca, a l'autor de Palinós un Castelló i a l'incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura davant les complicacions habituals de l'autor del carrer Aragó fins a l'autor de la sortida cap a la carretera Solla i a l'autor se doble en sentit Andratx. I a lo que són la resta de principals carreteres de Mallorca trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
3: Ja ho sentiu, més de 70.000 persones, segons l'organització, van sortir als carrers de Palma per protestar contra els efectes de la massificació turística, una xifra que la policia redueix a 25.000. Amb consignes com aquest, qui estima Mallorca no la destrueix, els manifestants van exigir mesures urgents a favor del decreixement turístic, una manifestació que va acabar amb un detingut i 8 ferits en una càrrega policial i que fou encapçalada per les dues activistes de Santa Maria, detingudes per vandalitzar 5 immobiliàries.
8: Els manifestants denuncien que l'actual model amb la indústria turística com a principal motor econòmic de les illes està provocant una baixada en la qualitat de vida i dels serveis públics, una situació asseguren límit que empeny els preus de

0: per accedir a un habitatge.
1: Això és una illa, és un territori finito. Aquí no hi cap tanta de gent.
2: Havent dit que faig feina des dels 14 anys, duc el rang com un cabron, i tenc 50.000 euros, que això per la meva edat és una locura, i encara així avui en dia no te serveix per res. No me donen ni l'entrada d'un pis.
3: Enyoram ca nostra, perquè això ja no estem a ca nostra. Ara això és un parc temàtic.
4: El turista sempre és bienvenido, lo que pasa es que también las instituciones, los políticos, la administración tiene que poner un límite.
0: La crisi de l'habitatge va ser un dels principals clams, tot i que molts protestaven també per la pèrdua de la identitat cultural dels barris.
1: Yo vivo en un barrio turistificado del Molinar. Todos mis vecinos son alemanes y son suecos. Los precios que yo pago por un tomate o por un café con leche no tienen nada que ver con los precios que serían lógicos para los sueldos que nosotros tenemos. No podemos acceder a una vivienda, nos cortan la luz, nos cortan el agua, porque no podemos aguantar todo esto.
0: La marxa, que es va iniciar a les 7 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya, va passar per les avingudes, el passeig d'Esbon, les Rambles i va finalitzar a Ses Voltes. Allà es van viure moments de tensió entre la policia i els manifestants. Tot i que la plaça estava mig buida, es va decidir tancar l'accés. Els agents al·legaven manca d'espai. Així, al crit de volen passar, milers de persones reclamaven poder accedir a Ses Voltes per escoltar la lectura del manifest. Es van produir moments de tensió quan en diverses ocasions diferents persones van aconseguir rompre el cordó policial. Els seients van intentar contenir-los a cop de porra. Una actuació que tant l'organització com els assistents van titllar de repressiva.
5: Pel meu punt de vista, la policia estava intentant boicotejar l'accés a la plaça perquè la foto sortís bastant menys multitudinària del que se pot veure.
6: I a base de pressionar i de llevar-li les barreres hem acabat baixant, però hem tricicat les porres i quasi mos peguen de palos.
7: La policia no deixava passar perquè deien que l'aforament estava ple i en canvi des de dalt van que encara hi havia molt d'allò.
8: No mos deixaven passar perquè diuen que l'aforament està complet, però òbviament l'altre dia que hi havia un tardeo aquí baix hi havia 4 vegades més de gent o 5 o 10.
9: Una vegada llegit el manifest i es va donar per finalitzada la manifestació, els agents, com deien, carregaven contra els manifestants. És el so de les càrregues policials que deixen un balanç del manco 8 ferits, dos d'ells, segons el SAMU 061, varen haver de ser traslladats a centres hospitalaris i la resta varen ser atesos in situ. A més, la Policia Nacional confirma que hi ha un detingut per atemptar contra l'autoritat policial i desordres públics. L'actuació policial ja ha generat reaccions polítiques.
0: Vicenç Vidal, diputat del grup parlamentari Suma, denunciava les xarxes violacions dels drets evidents i demanava la dimissió del delegat del govern. Precisament el delegat Alfonso Rodríguez, en una piulada a la una de la matinada, assegurava seguir amb preocupació els fets posteriors a la manifestació i afegia que hi ha imatges que són inacceptables. En aquest sentit, anunciava que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries perquè s'assumeixin les responsabilitats que hi hagi.
9: La vaga del metall ha quedat desconvocada després de pactar-se una pujada salarial del 18% en 4 anys. Després de 7 mesos de negociacions, les organitzacions sindicals han arribat a un acord amb la patronal, el TAMIP. Margalida Blanquer, bon dia.
10: Bon dia. L'acord es desconvoca les aturades programades des d'avui fins dijous i se pugen els sous un 5% enguany, un 4,5% el 2027 i 2028 i un 4% el 2029. El sector reuneix gairebé 40.000 treballadors. Iñaki Huarte, de Comissions Obreres Industrial, considera que la pujada salarial és molt necessària per fidelitzar els treballadors que són aquí, perquè, si no, diu, se'n van per l'alt cost de la vida.
11: Muchas empresas ya me han dicho que no encuentran personal y cuando lo tienen o el que encuentran lo forman y cuando está formado se va. Y hombre, pues, pero claro, es que no te da el salario del convenio, pues no da como para llegar a fin de mes, digamos, en Baleares, ¿no? Con el coste de vida que tenemos aquí.
9: I també en plan laboral, els treballadors del Servei de Recollida de Residus i Neteja de Formentera també aniran a la vaga davant la proposta que ha fet l'empresa de pujar-los els salaris un 0% durant 4 anys. Aina Escandell, bon dia.
12: Bon dia. Segons UGT, aniran a la vaga perquè l'empresa planteja mantenir congelades les retribucions actuals i posposar qualsevol avanç econòmic a anys posteriors. Pre-zero, l'empresa trasllada tota la responsabilitat al Consell Insular de Formentera. Juan José del Teso és el responsable d'UGT.
13: La empresa pues tiene unos, siendo que tiene sus problemas con el Consejo de Formentera, que no está asumiendo unos costes que debía de asumir, y la empresa pues se respalda en ese problema para decirnos que la negociación de este convenio colectivo pues no tiene margen económico para podernos ofrecer absolutamente nada ni atender ninguna de nuestras reivindicaciones en materia salarial.
12: El sindicat subratlla que la plantilla ha mostrat una unitat absoluta i que allò que exigeixen és estabilitat i reconeixement del treball essencial que fan durant tot l'any, especialment ara en temporada alta. Aquest dimarts anunciaran el calendari de mobilitzacions.
9: Baixada lleugera de temperatures després d'una jornada de diumenge on les precipitacions foren escasses, tot i la gran activitat elèctrica que travessà l'arxipèlag.
0: Les pluges deixaren entre 7 i 8 litres per metre quadrat a zones d'Andratx, uns 6 litres per metre quadrat a Sóller. Àngel Muñoz, de Meteo de les Illes, assegura que s'esperava més, però que les tempestes d'estiu són molt males de preveure.
14: En aquestes situacions, sobretot a final d'estiu, són molt males de preveure aquestes tempestes. Normalment cerquen més el que és la mà per aquesta humitat i al final és l'energia que ja necessiten i el tocar terra com a vegades desfan.
0: Sobre la refrescadeta de temperatures tindrem aquest alleugeriment fins dimecres.
14: I ara el que hem fet és posar-nos el que tocaria per l'època de l'any. El que passa és que el cos humà com que està molt mal avesat i quan tenim temperatures tan altes i recuperam aquesta normalitat és com si tinguéssim aquesta refrescada. Al final no tant tots, però ara s'espera que a partir de dimecres ja les temperatures ja tornin a pujar cap a dalt, tornem a tenir temperatures altes.
9: Unes tempestes que, tot i deixar pocs litres per metre quadrat, provocaren més de 200 centenars de vols amb retard que havien d'aterrar o enlairar des de l'aeroport de Son Sant Joan.
0: Ahir s'arribaren a acumular més de 208 vols en retard, tant nacionals com internacionals. Els aeroports de Menorca i Eivissa, on la previsió meteorològica era més favorable, no registraren incidències en l'operativitat.
9: I parlant de l'aeroport, el sindicat USO denuncia les condicions amb les quals han de fer feina els treballadors del pati d'equipatges de l'aeroport de Son Sant Joan a conseqüència de les successives obres de remodelació i ampliació de les instal·lacions.
10: El sindicat assegura que, tot i que els havien dit que seria una situació provisional, més de 100 treballadors veuen compromesa la seva seguretat i salut laboral des de fa 6 anys. Rosendo Aránega és treballador i portavoz del sindicat.
15: Estamos rodeados de obras, con el ruido de las obras, con andamios, el polvo, la suciedad, están, hoy es el taladro, el ruido del avión, el taladro, o sea, es un caos, el patio es un caos, porque al meter más hipódromos lo que han hecho ha sido que los viales de circulación por donde van los trenes de carros de maletas son más estrechos, se producen golpes, se producen pequeños accidentes.
10: USO reclama a Aena com a titular de les instal·lacions l'adopció urgent de mesures per garantir unes condicions segures, saludables i d'acord amb la normativa de prevenció de riscos laborals.
9: I quan són les 8:56 minuts, és moment d'iniciar la informació esportiva.
12: Els catalans Antonio Roca, Arnau Tenas i Aleix Salas, les tres darreres incorporacions del Real Mallorca, foren presentats aquest diumenge al Marbella Football Center. Els vermells continuen preparant la pretemporada a la Costa del Sol després de guanyar dissabte per 3-0 l'Alfater Saudí. En atletisme, Esperança Cladera s'ha fet amb la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya que se celebra a Màlaga. L'atleta de Muro va aconseguir la tercera classificada en els 200 metres llisos després d'acabar amb un registre de 23.04 un cap de setmana on la representació balear ha destacat en els nacionals amb 7 finalistes.
9: I avui a la cultura parlarem de fet durant tota la setmana de l'Atlàntida Film Festival.
0: Després de la inauguració oficial d'ahir amb la pel·lícula La Forastera de Lucía Leñá, enregistrada precisament aquí a Mallorca, el festival agafa ritme de creuer. La jornada d'avui comença a les 11 del matí a Es Baluart amb una trobada molt esperada amb el director de Nova York, John Wilson, qui desvelarà els secrets del seu mètode creatiu. No serà la seva única cita amb el públic, ja que a l'hora baixa presentarà a Cine Ciutat el seu darrer documental, La història del formigó. Serà a partir de les 9 del vespre. I també a Es Baluart, a les 9 se projecta Paradise, estrena nacional del thriller de Jeremy Compte, qui va estar nominat a l'Oscar per un curtmetratge i que competirà amb aquest llargmetratge a la secció oficial del festival. A la mateixa hora, a la sala Rivoli, el director Òscar Bernàsser presentarà el seu primer llargmetratge de ficció, Eixam. I el plat fort de la jornada serà el Pati de la Misericòrdia amb una doble proposta de música i cinema. A les 9 del vespre sonarà el pop independent de La Bien Querida, a qui precisament sentiu de fons, responsables de cançons icòniques de sèries com Élite o Paquita Salas. I en acabar el concert, a les 10 de la nit, la pantalla gran de la Misericòrdia acollirà l'estrena nacional de Mother Mary, un thriller dirigit per David Lowery, a qui també podrem sentir després de la projecció.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, el delegat del govern admet que, a primera vista, part de l'actuació policial ahir després de la manifestació contra el model turístic actual fou excessiva i violenta. Alfonso Rodríguez assegura que a primera hora del dematí ha demanat un informe detallat dels fets que van acabar ahir vespre amb 8 ferits i un detingut.
2: Queda claro que se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo policial en las que se empleó fuerza física contra personas que, aparentemente, no suponían una amenaza.
1: L'atestat policial, per cert, justifica que les càrregues es van produir després que 5 agents quedassin ferits i que l'única persona detinguda havia agredit a una parella de turistes. El cos assegura que s'investigarà l'agressió patida durant la càrrega per un fotoperiodista. Per la seva banda, la plataforma convocant Més Turisme, Menys Vida nega la versió policial i assegura que les càrregues van començar quan la policia no va permetre arribar la gent al final de la manifestació al Parc de Ses Voltes i va interrompre la lectura del manifest. El portaveu Jaume Pujol acusa la policia de mantenir una actitud provocadora.
3: Nosaltres demanàvem explicacions a les policies, alguns s'enreien, alguns varen partir tirant besos, que això m'apareix surrealista, orgullosos de les seves actuacions desproporcionades, però la resposta quan la gent demanava explicacions era: nosotros no mandamos, son órdenes de delegación de gobierno.
1: És, sens dubte, la notícia del dia d'aquest dilluns 27 de juliol. Pablo Hernández, des del control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Margalida Blanquer. Primeres excepcions a les restriccions per l'eclipsi.
4: L'Ajuntament de Palma donarà acreditacions a treballadors i clients dels establiments de la platja de Palma perquè puguin accedir-hi en vehicles particulars. Els interessats han de sol·licitar les acreditacions a un registre d'accés que Acord activa avui mateix i se'ls concedirà un codi QR que hauran de mantenir a lloc visible. El portaveu adjunt de Cortes, Llorenç Bausà.
5: Aquestes acreditacions només seran necessàries per a les persones que hagin d'accedir en vehicle privat.
1: El primer satèl·lit balear ja monitoritza l'arxipèlag.
4: Una imatge d'alta resolució de Cala Galdana ha estat la primera fotografia que ha capturat des de l'espai el satèl·lit Posidònia, llançat el passat 7 de juliol i impulsat íntegrament a les Balears. Una tecnologia que permetrà disposar de dades sobre l'evolució del canvi climàtic, l'evolució del litoral o la pressió humana. Rafael Jordà és director executiu d'Open Cosmos, l'empresa encarregada de la fabricació i de la posada en òrbita del satèl·lit.
6: És un projecte extraordinari. Crec que ens ha de fer sentir a tots nosaltres orgullosos. Satèl·lits com aquests són els que proporcionen la informació que ens permet reaccionar en aquests incendis.
1: Llucmajor atura de manera cautelar les polèmiques obres de Son Fusquet.
4: El consistori diu que la decisió arriba després que els serveis tècnics municipals hagin tornat a revisar la totalitat de la documentació aportada per l'empresa promotora del polígon. L'Ajuntament s'havia negat fins ara a prendre aquesta mesura, tot i que des del mes de maig se sap que la Guàrdia Civil estava investigant presumptes irregularitats a les obres.
1: I en els esports?
4: El Mallorca intenta retenir el portuguès Samu Costa. El club manifesta el seu interès en mantenir el jugador i diu que la direcció està fent feina en aquest tema, encara que el futbolista ara es troba, diuen, a unes merescudes vacances després del Mundial.
7: Hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y de momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo.
1: Moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temperatures en augment. S'esperen màximes de 29 graus a Maó i a Formentera, 30 a Eivissa i 31 graus a Palma. Avui temps estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat, però durant aquesta tarda no es descarten núvols d'evolució amb possibles ruixats de forma feble. Bufa vent fluix de component nord amb més intensitat a Menorca. Per demà dimarts s'espera un temps més càlid, sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures en lleuger ascens, màximes de 29 graus a Formentera i 31 a Palma, a Maó i a Eivissa. Les temperatures mínimes marcaran 19 graus a Palma, 22 a Maó i 25 graus a Formentera. És una informació d'EMET.
1: En aquests moments tenim 29 graus a Palma, a Eivissa i a Formentera i 27 a Maó. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radiodiari Migdia. Ara us deixem amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.